0: que vas quedar primera, i el diumenge en Arginet, que també vas quedar primera.
1: Hola, sóc Estan Berger, del Club Ciclista La Valldigna. Este fin de setmana van tindre dues carreres, una a Paiporta i l'altra en Arginet. I en Paiporta vaig quedar en primera posició.
2: Hola, sóc Sergi Esteban i represento el Club Ciclista La Valldigna de Tavernes, en la categoria de Leví. Aquesta setmana he participat en dues carreres. El divendres vaig córrer en Paiporta i vaig quedar en quarta posició. El diumenge la cursa va ser en Arginet i vaig quedar en tercera posició.